Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades de moment a les carreteres, tot i així sí que hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona, també a la C31 a Badalona, a la P7 a Cerdanyola del Vallès, a la C60 a Argentona i també a la C17 a Mollet del Vallès. I en clau política, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha visitat Lleida i aquest divendres serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. L'operatiu ha començat cap a 6:45 del matí i ha registrat també moments de tensió per l'acumulació de persones i la por d'alguns migrants de quedar-se sense plaça. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació, mentre que el Sindicat Unificat de la Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també els consellers del Govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer també balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I la Comissió Europea proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 en un intent d'harmonitzar les normes dels estats membres. Actualment, almenys 8 països europeus, entre ells Espanya, ja tramiten propostes, però amb edats mínimes diferents. Espanya planteja prohibir l'accés als menors de 16 anys, mentre que França, Dinamarca, Polònia, Romania i Grècia els situen als 15. Portugal proposa un model similar al de Brussel·les amb permís parental entre els 13 i els 15 anys. I ja són 4 les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets el dimecres després que el cas es fes públic, volien dir, i se suma ja les 3 denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova renúncia al jutjat. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran alguns núvols i, de fet, alguns ruixats puntuals a la costa de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: is your summer radio station.
1: J-Lo, y'all decide.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i, finalment, Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
2: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.
1: Ripollès som la referència dels èxits.
2: Ets a Ripollès FM.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: On vas amb aquesta carpeta?
4: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
5: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
3: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: My name is Charlie Puth.

0: Sonsan. Vipurens FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolini Benítez, a Ceuta cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la unitat d'investigació de l'àrea regional de transport urbà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen. L'escoltem.
3: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diu a les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra un patrimoni, en concret un 11% menys.
2: Per la seva banda, segons Bolaños, els resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 0220 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en el vol, les maniobres i els temps de rodatge, amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. Aena ha coordinat anticipadament les obres amb les companyies aèries i els responsables de l'assignació de slots per adaptar la programació a la reducció temporal de la capacitat. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trajet de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trajet s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i havia proposat alternatives d'acollida com l'ús temporal d'un vaixell hotel. I els consellers de govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau al Vendrell, Aleixa Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat.
4: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
5: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva butaco de Vito empastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70.

0: Carey, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Hola, què tal, nois i noies, companys i companyes, com anem? Això és una nova edició de Hit Parade, recuperant els èxits dels 70s, 80s i 90s, tot i que avui de 70s molt, molt poqueta cosa, no? Molt bé, una forta salutació a tots i a totes, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix, si ens escolteu en línia, online, o bé des del Ripollès, o des de Manlleu i l'Osona, o des de Girona, capital, i el Gironès, o des de l'Empordà, la Selva. També saludem a la gent del Baix Llobregat, el Vallès, Barcelona i la seva àrea metropolitana. També al Maresme, els que ens escolteu directament des del Bages i la Noia, els companys i companyes que us trobeu ara mateix a les Terres de Lleida, a la Terra Ferma, Terres de Ponent. També saludem els companys i companyes d'Andorra, els que esteu i les que esteu a Formentera, Eivissa, a Ses Illes, també directament a Sitges, Garraf, i els companys i companyes que esteu ara mateix a Cunit, la zona de la Costa Daurada i a Tarragona, en definitiva. Molt bé, una forta salutació de Jordi Casas, com sempre encantat d'acompanyar-vos al llarg d'una hora, i també, com és habitual, us saluda el Caco Martínez, que sempre ens presenta una d'aquelles cançons que en el seu dia van ser tot un èxit, oi, Caco?
3: Hola, amics! Ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Les bandes britàniques a finals dels 80 ens van demostrar que la seva fusió del pop anglès amb altres gèneres com l'acid jazz, funk i el soul podien crear hits que ens fessin ballar i molt, com la gran banda fundada el 1986, Swing Out Sister, que ens va regalar grans èxits com el que escoltarem a continuació, Am I the Same Girl, un track molt elegant i dels menys coneguts de la banda, però que també va tenir rècord de vendes i va arribar a posicionar-se al capdamunt dels grans charts internacionals.

ballant tots els dies amb Wan Chung o Wan Chang, que és la més una paraula xina que significa campana groga i que a més és la primera nota de l'escala musical xinesa. Ells eren de Londres, bé, la banda és de Londres, i res, als anys 80 van tenir el gran èxit Dance Hall Days amb Wan Chung o Wan Chang. Depèn de si ho pronuncies en anglès o en xinès. Molt bé, ell es diu Claudio Simonetti, però tothom el coneixia com a Casso. El Casso. Qui no recorda aquesta cançó també dels anys 80 que es deia Walkman, fent honor a aquell aparell a piles que ens permetia, doncs, escoltar música arreu.

Peng. Estem parlant d'aquest home amb aquesta veu així afònica, conegut com a Tone Loc. Una cançó que, per cert, tenia samplers de Free or Right Now o, per exemple, dels propis Rolling Stones. Molt bé, fa no massa, el dia 19 d'octubre ens va deixar Mauro Farina i farem, per tant, en el seu honor, un festival italodens que inclourà alguna de les seves cançons com a cantant i també directament com a, bé, productor. Havia produït moltíssimes cançons. De moment, anem a gaudir i a disfrutar d'una de les cançons que segurament havíeu ballat als anys 80. Moses, We Just.

0: Una cançó francament brutal. Aliens, Radiorama.
1: Hot set the streets on fire between what flesh and blood, what fantasy. In the quick of the night is set, don't fear the reaper. This is a sad story of Dr. Jekyll and Mr. Wright.
0: Molt bé, doncs, la trista notícia del 19 d'octubre va ser que als 68 anys ens deixava un dels grans productors de la música italo dance, que ha fet una barbaritat de cançons. Per exemple, la que escoltàvem de Radiorama amb Aliens, o, per exemple, aquesta. Ell era de Brescia, es deia Mauro Farina, i bé, com us he comentat, ha tret grandiosos èxits de l'Italo Dance. Més endavant n'escoltarem algun altre. De moment, una de les seves cançons, Atrium Dr. Jekyll. Homenatge a Mauro Farina.

0: ¿no? Sí, Hit Parade me parece que es.
1: ¡Es Hit Parade! Jordi Casas.

0: Sitges. Hey, let's go to Sitges, let's go to Lloret, amb el Devil Lime. Doncs aquesta és una cançó publicitària perquè la gent visités Rimini a Itàlia. El creador, compositor, Mauro Farina, que malauradament, com us he comentat, ens va deixar el dia 19 d'octubre. Un home que apreciem tots i totes molt, la gent als quals i a les quals ens agrada l'Italo Dance, l'Espagueti Dance, perquè ens va treure molts somriures i ens va fer passar grandioses estones amb música, com per exemple aquesta de Rick Fellini, que es deia Welcome to Rimini. I ara mateix una cançó que li encanta al Josep Lloret de Vic 45. L'home de les camperes lluïdes. Una cançó de
1: Paolo Pelandi.
0: Sí, sí, és Paolo Pelandi. Una cançó que recordo em va regalar la meva mare un maxi single amb una portada, era com un bloc amb un dibuix d'uns nens. Doncs vinga, dels propers minuts a Hit Parade, Happy Children, Be Lion. Estem ara mateix en directe per arreu de Catalunya, Andorra i Ses Illes. Estigueu fent el que estigueu fent, el locutor intenta quadrar aquesta cançó que es diu Happy Children.

0: Connecta el Sonotone per escoltar Hit Parade, un programa amb capacitat de remoure els teus records amb les cançons que van marcar dècades.
1: Hello.
2: Hi, Michael. I am Elaine.
1: How are you?

gran cançó del Italo Dance, any 1987. Això era una producció de Raúl Orellana, el gran Raúl Orellana, que em va donar l'oportunitat de treure dos temes amb una gran discogràfica a l'època. I té àlbum? Sí, Raúl, té àlbum. Raúl Orellana, que era DJ d'Estudio 54, el qual deien que tenia una màquina de mesclar. I un dia li vaig dir: Raúl, a Estudio teniu una màquina de mesclar? Diu: sí, tres plats tècnics i una taula de mescles. O sigui, eren les manetes de Raúl, no una taula de mesclar que acompassava perfectament. Green Eyes Gigolo, any 1987, i ara mateix a Hit Parade anem recuperant més temes. En aquest cas, una de mitjans dels anys 90, amb el malaurat Roberto Concina, més conegut com a Robert Miles, que va morir de malaltia a Eivissa l'any 2017. Robert Miles Children, una obra mestra del pare de la música Dream. Som-hi!

0: francament brutal, pell de gallina, Robert Miles, Children. Tenim, com és habitual, un home omnipresent a les zones de ràdio catalanes i no tan catalanes. Esteve Llop, què tal?
1: Hola, Jordi. Hola, companys de Hit Parade. Què tal? Com estem? Ara us proposo anar en un tres i no res, al mes d'octubre del 1998, quan es va publicar una música d'aquest estil que es va anomenar Eurodance o Europop i que tant va sonar i triomfar a finals de la dècada dels 90. Es tracta d'una cançó que va interpretar el grup italià Eiffel 65. Es va llançar primer el 1998 en format single i el 1999 va aparèixer en un disc de llarga durada. En ell s'inclou un harmonitzador que el que feia era modificar la veu del cantant, que es volia assemblar a l'autotune de l'època, però en aquest cas no va ser exactament de la mateixa manera, va ser amb aquest harmonitzador. Aquest va ser el tema que més va triomfar d'aquesta formació Eiffel 65. Posteriorment es va fer una versió que encara ara està sonant a les emissores de ràdio, però ara anem a la versió original que es diu...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a l'agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui a Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diu amb les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra un patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Segons Bolaños, aquests resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert també la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat de migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en plana política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 220 de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat. L'actuació amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en vol, les maniobres i els temps de rodatge amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. I els Mossos investiguen la mort aquesta passada nit d'un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès a mans presumptament del seu company de cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'agressió s'ha produït sense arma blanca. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació i han intervingut de manera immediata. Els serveis mèdics han atès als interns i s'ha informat als serveis d'emergències.
0: Notícies.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
2: What's going on? It's Alex Parker.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar aquest sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena de juntes i entitats del tercer sector.
4: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: Conclou l'operació per traslladar al port de Ceuta 1.700 migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i Benítez. Fons a l'executiu han apuntat que totes les places habilitades a les carpes han estat ocupades en un procediment que ha transcorregut en normalitat. 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat alguns moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. Com us dèiem, té una capacitat per 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta n'hi ha 4.000. I el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat.
5: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
3: I justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, que en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats pels tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions que estan contractades. I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al dia 27 de setembre, Barcelona es convertirà en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. I a la cita esportiva avui, pendents de l'Espanyol, que vol guanyar un partit a casa, el conjunt verd-i-blau rep a l'Elx en el primer partit de la setena jornada de primera divisió. Serà a les 9 de la nit.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic, tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic, tècnica en treballs forestals, operaris, operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111.
4: Hi everyone, it's Niall here.
5: Miles

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions a l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
4: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
3: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
5: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
3: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, a més un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Sí que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Michael Patrick Kelly.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Guanyem Badalona, ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la Festa de les Migues d'aquest diumenge, on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La Festa de les Migues preveu aplegar més de 6.000 persones i, juntament amb Feijóo i Albiol, hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
3: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
2: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la Sea Otter Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demo Bike, el més important del món, amb 500 bicicletes de 40 marques diferents.
0: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar el sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena ajuntaments i entitats del tercer sector. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: I el govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar el nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia a la Universitat de Barcelona. La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o el Parc Taulí. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca treure i retenir talent en l'àmbit científic i que esperen a finalitzar-lo el 2029. Per cert, que el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització d'aquests diners. Prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. I ho hem sabut fa uns moments, troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. Els efectius de l'emergència de la Guàrdia Civil han pogut rescatar el cos sense vida de l'home que aquest matí, després que el seu company, amb el que feia submarinisme, advertís ahir a la nit que no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I s'ha presentat avui el nou casc casteller. Es provarà les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona el 24 de setembre. A la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb una empresa i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascos que fan servir la canalla i evitar que els accidents siguin greus.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, de Tallets, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Hey, what's up? I'm Sam Feld.
4: Hey, hey.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
5: This is your summer radio station.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Davant l'impacte de la crisi a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost per al sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta davant la Comissió Europea per crear un gravamen temporal a escala comunitària. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal i demana a Brussel·les analitzar si les grans empreses del sector estan obtenint guanys mesurats per la situació de crisi. L'objectiu és aplicar un impost de solidaritat que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
4: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
3: I Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer. Ho ha anunciat avui l'alcalde Jaume Collboni durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat. La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços, l'anomenat dret de tanteig i retracte. I Front Comú dels ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló per reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien la falta de professionals als consultoris dels municipis i saturació al cap de Torelló. A Sant Pere, per jubilació d'una metgessa. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar. Els tres alcaldes demanen Salut i l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles. I 23 biblioteques de Barcelona que havien d'obrir portes aquest matí no ho han fet en el marc d'una nova jornada de vaga de la plantilla per reclamar millores laborals. Són dades de l'Ajuntament. D'aquestes 23, 21 tenien personal treballant a porta tancada. A la tarda, 39 és les que havien de fer servei i 34 no ho han fet. I seguim parlant de llibres, perquè des d'avui fins al 27 de setembre el Passeig de Lluís Companys a Barcelona acull la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, una de les principals cites de l'any pel sector editorial, que coincideix amb la celebració de la Mercè. La setmana reuneix editorials, llibreries i institucions, i apleguen 282 segells i es faran més de 300 activitats.
5: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: avui ha estat la millor manera d'iniciar aquesta nova tanda d'èxits en aquest programa de ràdio que és el vostre espai on recordeu els 70, 80 i 90. Això és el VIP 45, avui començant doncs amb Dieter Bohlen i Thomas Anders. Estem parlant dels Mother Talking amb una de les seves melodies de l'any 1985, com és el Sherry Sherry Lady. I això és el que farem durant aquesta hora, recordar les cançons d'autèntic èxit aquí en el VIP 45. Rebeu doncs una molt forta abraçada de qui serà, com sempre, l'encarregat de fer aquesta bona feina, jo mateix, un servidor, Josep Lloret. Amics, amigues, a tots, benvinguts, benvingudes.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: I anem ja per la segona, ara mateix amb una de les cançons que recuperem per part d'Àngel i Carlos Beato. Estic parlant de Viceversa l'any 1992, amb una de les melodies que va triomfar moltíssim del que es feia en aquell moment l'autèntic tecnopop que es fabricava a la ciutat de Barcelona. Era ella, Tu piel morena.

0: Com ja sabeu, Oliver Cheaton, que és l'home que estem escoltant, és un dels habituals aquí en aquestes edicions del Beat 45 perquè ens agrada recordar les seves cançons i el seu llegat musical. Cançons com aquest S.O.S. ha sonat avui aquí en el Beat 45, un home doncs, que malauradament ja ens va deixar i que les seves cançons continuen ben vives per poder escoltar en programes com aquest, el Beat 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. Beat 45.

0: es va convertir en poquíssimes setmanes en tot un himne també aquí arreu d'Europa. Rotsala l'any 1992, amb això que es deia Everybody's Free, hem de ser tots lliures. Era el seu gran crit a la llibertat. Una de les cançons doncs, que també avui ha estat protagonista aquí en el VIP 45.
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos de 33.
0: I anem per més ara mateix amb la factoria de Funny the Wolf directament des d'Alemanya, més coneguts per Rofo, i una de les seves cançons després, la consecutiva al Flash Night on a Disco Night, aquest You've Got to Movin' On, que vol dir més o menys com tens que continuar endavant, sense mirar enrere. Rofo, després, moltíssima atenció perquè arribarà DJ Silvan i Guitar Spill.

0: Richard Vázquez Llanes, un home doncs, que va néixer a Suïssa, que des de ben petit ja va viatjar cap a València, on va pujar. I des de ben jovenet, ell era gran aficionat a la música, entre les quals, doncs, va ser una gran afició que al final es va convertir en tota una passió i professió. L'any 93 va crear fins i tot la seva pròpia casa discogràfica i des de llavors també produint a diferents bandes, moltes d'elles del dance, del tecnodance de l'època. DJ Sylvan, això va arribar l'any 94, aquesta denominació, i entre les quals s'hi trobaven cançons com aquest Guitarspiel. Una de les cançons fantàstiques que avui hem pogut escoltar i recordar de nou en aquesta edició del Vic 45, perquè ens agrada fer-ho.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Vic 45.
0: Fem un canvi radical, anem tot seguit amb una de les cançons de New Shout de principis de 80. Anem a retrobar-nos de nou amb el bon funky que es feia en aquell moment. Sota la producció de John Smith i Rick Barrett, escoltarem això que es diu I Can't Wait, una cançó que tot seguit recordarem. Bé, amics, amigues, això és el VIP 45. És el vostre programa de ràdio. Aquí les escoltes totes i les recordes totes.

0: Una d'aquelles cançons que per moltes vegades que l'escolti mai, mai em cansaré, de veritat. Em porta tants records. Pogué dir, doncs, que aquesta cançó la vaig presentar com a novetat a l'any 1984. No és cap broma, eh? Savage, Roberto Zanetti, el gran Roberto Zanetti, que també és un gran compositor i productor de grans artistes, amb aquest Don't Cry Tonight. Si us plau, no ploris més aquesta nit.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: I entrem directament a la recta final i ho fem per la porta gran amb Africa Bambaataa.

amb aquest home, Roger Meno, i una de les seves cançons molt escoltades també en els 80, l'any 1985, era el I Find a Way. Amics, amigues, us emplaço doncs a una nova edició del VIP 45. Vagi bé!

0: Doncs sí, això és Hit Parade. Què tal, nois i noies? Benvolguts i benvingudes, nens i nenes. He dit begudes, eh? Pop-me otra, que me voy. No, no, he dit benvingudes, cases.
1: M'ha semblat que deies begudes.
0: No, no, begudes no, benvingudes. Res, benvinguts a Hit Parade. Com és habitual, sóc en Jordi Casas, una mica desmarxat a vegades mentalment, però vaig néixer d'aquesta manera i no hi puc fer res. Què tal, nois i noies, nens i nenes, senyores i senyors, dames i cavallers, avis i àvies? Benvinguts a aquest programa que recupera aquelles grans cançons dels anys 70, 80 i 90 per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i també a través del podcast d'iVox o també directament d'Apple Podcast. Spotify es queda trabat, per tant, ni ho mireu perquè us agafarà una depressió allò d'elefant, no veient com encara surten els podcasts del mes de juny. Això sí, d'aquest any. Saludem també aquesta gent del Ripollès, aquesta gent fantàstica, per altra banda, els companys i companyes de la selva, però no la de sinó la selva de Girona. A l'Empordà també us saludem, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Vallès, al Baix Llobregat, també al

Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona, i a tots aquells que m'esteu escoltant. Per cert, aquest programa també s'emet a Barcelona i al Vallès al canal 39 de la UHF cada divendres a 8:15 del vespre i els dissabtes a les 2 de la tarda. Per tot aquell o aquella, doncs, que en comptes d'escoltar-me em vulgui veure i vulgui veure els videoclips dels anys 70 i 90. Anem a la pel·lícula Dirty Dancing per encetar el hit parade d'avui. Ens va deixar Patrick Swayze, però amb la veu de Wendy Fraser ens queda She's Like the Wind. She's like the wind.

una d'aquelles cançons que et podien haver demanat com oye, ponme la del balón, no? More than this balón. La banda de Brian Ferry, que també havia tret cançons en solitari, Roxy Music, especialment les noies, recordeu aquesta cançó, i també els nois de quan es ballaven lents a les discoteques i sonava això. Moments, anem als anys 70 amb Giorgio Moroder i la veu de la malaurada Donna Summer. Els reis dels sintetitzadors i un dels temes pioners de la música electrònica. Molta atenció a això. Es deia I Feel Love. Donna Summer.

0: Ocean i tantes cançons. Tony Halley posant aquesta gran veu britànica amb aquesta banda que es deia el Ballet Spandau. Spandau Ballet amb Lifeline, un estil i una línia de vida, no? Allò a lo grande. Una mica de Spandau Ballet i ara el que farem és, doncs, escoltar amb un noi que té sempre moltes coses a dir-nos. És així, Esteve Llop. Esteve Llop sempre ens presenta, doncs, un munt de temes d'aquells que han marcat la història de la música.
1: Jordi, amics de Hit Parade, què tal, com estem? Salutacions, gràcies per deixar-me aquest petit espai per posar el focus a una cançó en concret. I en aquest cas es tracta d'una cançó que, tot i que parla de l'amor, la dinàmica musical, doncs, no té massa de sensible, diguem-ne, sinó que es tracta d'una cançó amb molt de ritme i que va fer furor a mitjans dels 80, especialment perquè va formar part d'una banda sonora original d'una pel·lícula molt taquillera. Estem parlant de Regreso al Futuro, Back to the Future, en la seva versió original. Es va estrenar la primera part aquell 1985. Una cançó que ve de Nord-Amèrica, com la pel·lícula, de la mà de Huey Lewis and the News. Segur que recordareu aquest poder de l'amor, The Power of Love.

Mira que hi ha cançons, però tenim la mania de repetir-nos com l'all. Aquesta cançó l'he posat diverses vegades, ho reconec, i per exemple el All Right, el Heart, no l'he posat mai. Però bé, un dia d'aquests la posarem, eh? Sí, us ho prometo. Són dues cançons, Where the Streets Have No Name, de U2, amb Bono, The Edge, Larry Mullor Jr. i Adam Clayton. I després, una cançó que es deia Can't Take My Eyes Off You, dels anys 80, amb Boys Town Gang, amb una versió original d'un tema de Frankie Valli. Seguim amb una mica més de Pet Shop Boys, ara versionant a Village People, amb una cançó del 70 que ells van treure a començaments dels 90. Anem a recuperar aquest himne dels LGTBI Plus. Una cançó fantàstica que us farà vibrar en els propers.

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: This is Radio Freedom.
2: Hit Parade amb Jordi Casas.

Bonica, cançó que vaig presentar com a novetat a començaments dels 90 amb una emissora planetària. Eren de KLF amb 3AM Eternal Live at the SSL, en viu i en directe. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes.

0: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parade.

gran banda que va estar formada a Irlanda l'any 89 i liderada per Dolores O'Riordan, que malauradament ens va deixar el dia 15 de gener de l'any 2018, quan ella només tenia 46 anys. Una cançó que es ballava fins i tot a les discoteques, això sí, amb els braços ajuntats al cos, com si fóssim macarrons bullint, no? The Cranberries, això va ser un número que es deia Zombie.

recorda molt aquelles nits a Barcelona, aquells locals fantàstics, amb en Pere, amb la gorra al revés, amb una cabina de Pegaso, oi? Una bonica cançó que signava Mark Morrison i que es deia The Return of the Mac, que no vol dir altra cosa que tornant d'una mala època, no? No té res a veure amb aquells ordinadors portàtils, eh? Molt bé, em podeu contactar directament a Jordi Casas G Instagram o a Jordi Casas House a TikTok.

0: presentar a començaments dels 90 i que no posaré la setmana vinent. Per què? Perquè ha sonat ara, doncs, bastant una cançó que es deia Informa, que vol dir el xivato, és a dir, en català, el portaplatets. Molt bé, us diem adeu amb la maneta, us saluda l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, exactament igual que abans, i també un servidor, el Jordi Casas. Recordeu, Instagram, Jordi Casas G, i també Jordi Casas House a TikTok. Per cert, el programa de la televisió, el canal 39, divendres és no a les 8, sinó a quarts de 9, i els dissabtes a les 2 de la tarda, per a tots aquests i aquelles que directament viviu al Vallès o a Barcelona. Molt bé, us deixo amb un tema de 2000.
2: Open Gangnam Style.
0: Una cançó dedicada al sud de Seul, a Han River, a

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món.
3: House, deep house, dance.
2: La nit dance. Els sons més elegants només per tu.